0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Do you like money? ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM,